Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember. Territori Remember.

0: dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: coneixes Stam. I està el Tram.
1: Si m'enamore.
0: Si està l'esballato. I està l'escantato.
2: Falta un tubo gana al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es.
3: Va contra corriente, la la la la.
0: Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: Este es mi lugar, persiguiendo, persiguiendo.
4: El color ya tiene sonido. Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es.
5: La radio con mejor color.

0: dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

Atenció, perquè Juan Tormo pren el control de la cabina amb una sessió indie pop que et sorprendrà. Existeix per a ballar, cantar i començar la tornada a la rutina de la millor manera. Perquè tornar de vacances costa menys si n'hi ha bona música. Este dissabte, des de les 5 de la vesprada, vos convoquem al Tardeo en el Barco amb Juan Tormo i una sessió indie pop de la que tots parlaran.

dels nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem radio.

Tres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu. Qui ha dit que s'han acabat les vacances?

atenció, perquè Juan Tormo pren el control de la cabina amb una sessió indie pop que et sorprendrà. Existeix per a ballar, cantar i començar la tornada a la rutina de la millor manera. Perquè tornar de vacances costa menys si n'hi ha bona música. Este dissabte, des de les 5 de la vesprada, vos convoquem al Tardeo en el Barco amb Juan Tormo i una sessió indie pop de la que tots parlaran.

atenció, perquè Juan Tormo pren el control de la cabina amb una sessió indie pop que et sorprendrà. Existeix per a ballar, cantar i començar la tornada a la rutina de la millor manera. Perquè tornar de vacances costa menys si n'hi ha bona música. Este dissabte, des de les 5 de la vesprada, vos convoquem al Tardeo en el Barco amb Juan Tormo i una sessió indie pop de la que tots parlaran.

0: Si coneixes Estam i està al tram.
1: Si me enamore.
0: Si està a l'has ballat. I està a l'has cantat.
2: Falta un tubo gana el pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es.
3: Va con la corriente. La, la, la, la.
0: Blue Radio. Cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: Este es mi lugar. Persiguiendo.
4: El color ya tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Si coneixes Estam i està altra.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballato. I està l'has cantato.
2: Falta un tubo gana al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es.
3: Va con la corriente. La, la, la, la.
0: Blue Radio. Cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: Este es mi lugar. Persiguiendo.
4: El color ya tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

teu espai per a descobrir nous tracks, reconectar amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en Blue.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM, en versió llarga duració Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: voz en todas partes. Plataforma Blue.
1: Todo preparado para escuchar un nuevo programa del Territorio Remember presentado por Javi Vivas. A tope Javi Vivas.
2: Com si es refurtaren de les mans, no tinguin ninguna pressa, tan sols tinguin 60 minutets totes les setmanes al Territori Remember. Presentat per un servidor, Javi Vivas i Calatayud. I aquesta frase va fer-se mítica. La ruta del bacalao, va morir d'èxit. Sí, senyor, és una frase que vaig escoltar en un de tants programes que hi ha de la ruta del bacalao. Els periodistes diuen que va morir d'èxit, va haver molt d'èxit i ja les autoritats es van encarregar de tota la raó del món de finiquitar-la. Accidents i etcètera, etcètera, etcètera. El que ja sabem. Enhorabuena a los premiados que van tindre temps de disfrutar-la. Van ser l'última generació de gent jove i lliure, amb les seues conseqüències i amb els seus beneficis. Té un poquet de tot, eh? Cada un que agarre el que li parega. Com totes les setmanes, sigues benvingut, sigues benvinguda al TRM, Territori Remember, presentat per Javi Vivas i Calatayud.
1: A tope Javi Vivas. A tope Javi Vivas.

está la versión de El Running, la versión original Repetim Information Society. Me encara estem intentant volant al dia la controladora des de l'últim bolo del dissabte passat. El shopping de l'Acna Club, espectacular, gent des de la piscina. Miles de thank you, gràcies per haver acudit. Aquest tema també va sonar la versió

Pronto li va saltar l'automàtic a DJ Catena quan va escoltar el tema que està entrant ara. Diu, això és So Activi, eh? 100% Activi, sonant a este territori, member. Recordant la mítica sala Activi, avui en dia Aquarela. Encara mos queda el tardeo, encara s'has divertit, eh? Abans del Don't Call Me Baby, Madison Avenue.

Podríem dir que sonava moltíssim en la República Bananera. El Shake a Chance, Dream Project, sonava moltíssim en Bananas, en la pista que hi ha al fons, on sonava aquell equipet. Aquest record em porta a mi, aquesta cançó. Shake a Chance. I ara passem a una altra sala també mítica, desapareguda, que sonava moltíssim aquest tema de FPI Project. Let's go. The Face.

no em diràs que està xulo aquest tema, eh? I can see the light, si t'acabes d'incorporar-te a través al territori, remember. Featuring Laurenti Tuta, I can see the light.

de segur que el coneixies. In Dreams, Where is the Light? I qui no coneix a Jim ni dia, estàs menys coneguda, eh? Don't be a Sky, sonant des de Territori Remember.

Chapin del Agna Club. Aquesta setmana teníem un altre rol, teníem un altre DJ convidat, i com era Miguel el Mago, en companyia DJ Catena, que va vindre el Timoro, i Sin Espenter i Regolón, DJ Jorsem, el resident del Agna Club, DJ Sergio Tete i un servidor. T'ho dic, moltíssimes gràcies, eh? Va estar molt divertit.

nintes per a més. Com totes les setmanes, moltíssimes gràcies per la teva fidelitat i les salutacions codelíssimes de Javi Viva, sí que no t'ajut. Fins així, he plegat. Un nou capítol, un nou viatge del territori Remember. Adeu i fins la setmana que ve. Bye, bye.